Biografia de Tresa Rütter Seli. Las iuas pendan a una dina memia d'ault. Il ruoc es in vieter la fonteuna. Jeu ai urlau culs lufs. De guot e de guot an fatg puots. Mo il crap a teniu la dira.

Per la Zischke de Marmels, ci festaggia sia 72 anniversari, vain sostedlo il cor viril de Salov con ils dodes brigants. Darcè una gratulazione in scritt via WhatsApp o quedo e lo scritt. E gratulèix de cor a mes cusdrin Riet Bulfoni per ses 31 avel cumplion. Ed at Evelyn Bailey ci abita a Moslerau per ses anniversari de 44 ans. A tots dus, ils melders giavüschs s'en da contentezza sulai e la benedicción del Signor. Ciar saluts de grüsch de Natalia.